0: Leatherman.
1: Qui seguirà el camí del bosc? Qui no caurà si tot és fosc?
0: O el niño del Che.